0: Què tal estan? Bon dia. La Policia Nacional ha localitzat a la bebè de 7 dies que va ser sostreta este dijous a l'Hospital Sant Francesc de Borja de Gandia, en el qual es trobava ingressada després d'haver donat positiu per consum de cocaïna. El responsable directe de la sostracció de la menor va ser el seu pare, un home de nacionalitat argelina, que ha sigut detingut. Tant el pare com la mare de la bebè sabien que els serveis socials s'anaven a fer càrrec de la filla després d'haver donat la menor, com dèiem, positiu per cocaïna en unes analítiques. La mare de la xiqueta i una de les seues germanes també han sigut detingudes. La Generalitat, en concret la Direcció Territorial d'Alacant, on són els dos pares, té assumida des d'ahir la custòdia i la tutela de la xicoteta. I agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han detingut en Ceutí, una localitat murciana, un home de 65 anys com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa i un altre de tinença il·lícita d'armes per la seva presumpta implicació en el tiroteig ocorregut al març de 2025 en el municipi d'Alacantí de Vilajoiosa, en el qual un conductor va resultar ferit de gravetat. L'arrestat ha ingressat a la presó provisional per ordre judicial. I també continuem en pàgina de successos, perquè una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès detindre a Barcelona, a València, a Saragossa i a Madrid a 12 persones que integraven un grup criminal que va estafar més d'un milió d'euros a clients d'una operadora apropiant-se de mòbils d'alta gamma. Per cert, que la Guàrdia Civil també ha alçat en l'aeroport de Manises acta per contraband de tabac i ha intervingut 5.000 paquets sense precintes legals en dos vols a Palma.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno, con Jessica Cánova.

0: Más de uno, con Jessica Cánovas.
1: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a
3: Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
5: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós anfesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere. Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
6: En Hola Wifi nos conectamos a la Roja. Y para celebrar el Mundial contigo, sorteamos un Redmi Note 15 Pro Plus con espectacular pantalla AMOLED y cámara de 200 megapíxeles. Elige conexión de internet por antena de hasta 1 GB y fibra de hasta 10. Con instalación profesional, cobertura en toda la casa, sin permanencia y al mejor precio. Contrata ahora y entra en el sorteo del smartphone del verano. Llama al 635 30 30 30. Hola Wifi, conectados a la Roja.
0: Más de uno, con Jessica Cánovas.
7: A mediodía en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes. La Guardia Civil ha iniciado una batida para recorrer la zona calcinada por las llamas en el incendio de Almería, que ha dejado al menos 11 muertos. El objetivo es localizar a las personas que siguen todavía, que sin localizar a esta hora, son al menos 19. Raúl Aguilera es portavoz de la Guardia Civil.
10: Se va a iniciar una batida donde van a participar tanto unidades de montaña como GRS, comunidades territoriales, por las zonas extinguidas para localización de estas personas que aún no están localizadas.
9: El delegado del Gobierno en Andalucía ha confirmado desde el puesto de mando ese dispositivo de búsqueda de personas en el interior de las casas que han quedado calcinadas. Pedro Fernández ha hecho un llamamiento también a las familias que no están pudiendo localizar a sus familiares para que denuncien su desaparición en la oficina habilitada para ello en el puesto de Garrucha, porque hasta este mediodía no había ninguna denuncia oficial.
11: Para que le demos toda la oficialidad y que lógicamente los agentes, en este caso Guardia Civil, puedan iniciar lo que son los trámites para la búsqueda de personas desaparecidas y que tengamos en cuenta las circunstancias de dónde estaban, dónde no estaban, el último contacto y sobre todo también para verificar si en alguna de las personas desalojadas que puedan encontrarse en otro lugar, pues realmente pueda aparecer esa persona, ¿no?, que se echa de menos. En definitiva, es muy importante reconducirlo por la vía oficial y ya le digo que hasta el momento no hay constancia oficial, no hay ninguna denuncia de ninguna persona desaparecida. medida.
9: El delegado del gobierno ha explicado que será después de interponer esa denuncia en esa misma oficina donde se les tomarán muestras biológicas a esos familiares para poder identificar a las víctimas del incendio. Después se ha habilitado un espacio para ellos en Mojácar donde podrán esperar a los resultados. A esta hora, medio millar de efectivos, 124 vehículos y una veintena de medios aéreos trabajan para tratar de controlar unas llamas que siguen descontroladas. El viento ha cambiado a dirección sur, lo que ha obligado a la Guardia Civil a cortar la autovía 7.
10: Está en ello también, corta de autovía desde el kilómetro 309 al 319, si no me equivoco, sentido Almería.
7: ¿Cuáles son los desvíos alternativos para que la gente lo pueda llegar a comprar?
10: Pues ahora mismo la carretera, creo que es la Alta 40, ¿no? La que viene paralela.
9: La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que fue un cable eléctrico el que pudo provocar la chispa que inició las llamas. Red Eléctrica asegura que la línea afectada en el inicio de ese incendio no es de su propiedad, mientras que los técnicos de Endesa han determinado que la instalación tampoco es de la compañía ni forma parte de un elemento en la red de distribución, por lo que todo apunta a que sería un cable de una instalación privada. El presidente del gobierno ha llamado ya al presidente andaluz para tratar de coordinar los medios disponibles para la extinción y se suceden las muestras de solidaridad tanto dentro como fuera de España por este incendio. También el rey ha telefoneado esta mañana a Juanma Moreno para interesarse por la situación. Felipe VI ha mostrado hace unos minutos sus condolencias a las familias de los fallecidos.
12: Transmitir desde aquí nuestro pésame, nuestro cariño y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos, también por la angustia que están padeciendo ante la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado. Asimismo, queremos reconocer el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el sacrificio de todos los hombres y mujeres que están empeñados en la extinción del incendio, en la atención de las personas que han sido desplazadas. Sabemos que el incendio sigue muy activo y que el esfuerzo para su extinción es enorme y todavía durará.
9: Palabras del rey tras presidir en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier la entrega de los reales despachos de empleo a los nuevos oficiales, entre ellos a la princesa Leonor, que pone fin este viernes a sus 3 años de formación militar. Además, Interior acaba de actualizar datos sobre ciberdelitos cometidos en nuestro país en 2025. Representaron el 20% de la criminalidad total en España y son una categoría que aumenta año a año. Belén Gómez del Pino.
13: En 2025 se registraron casi 500,000 de ciberdelitos y las fuerzas y cuerpos de seguridad detuvieron o investigaron a casi 20,000 personas, un 3% más que el año anterior. Casi 9 de cada 10 delitos fueron estafas informáticas, una categoría al alza, un 4% más que en 2024. Detrás, aunque a mucha distancia, las falsificaciones, los delitos sexuales y cibernéticos y las amenazas y coacciones. El Ministerio del Interior constata un descenso de los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, copias o espionajes. La caída es del 36%. Y a pesar de que la incidencia de la ciberdelincuencia es regular durante el año, julio concentra el mayor número de delitos de este tipo. Delitos, por cierto, cuyos autores son mayoritariamente varones entre los 26 y los 40 años.
9: Y antes de terminar, les contamos una noticia que acabamos de conocer, porque tal y como se esperaba, el juez Pedraz acaba de imputar al que fuera jefe de gabinete de Sánchez antes de llegar a Moncloa y también expresidente de Correos por su presunta imputación en el caso Leire, una noticia que les ampliaremos a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
14: La selección y su sueño en Radio Estadio.
15: Trabajo, talento, dedicación, compromiso, unión, camaradería. Ha llegado el momento de sacarnos todo el partido para cumplir el sueño. Pedro este viernes, cuartos de final desde Los Ángeles, España, Bélgica.
16: Desde las 8, tu latido en Radio Estadio, tu selección.
14: Onda Cero, tu radio.
17: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero.
18: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
19: Tú eliges.
18: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
19: Todo
18: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
19: Y no te pierdas nada.
20: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca, teléfono de reservas 96-284-0837.
21: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
20: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray Iris Teatre Pub y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
21: Además tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Teatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
22: ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
23: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
20: En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Norte número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
24: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Habilable de salón 269 euros, dormitorio completo 319, confortable cheslón 449 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
25: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
26: Más de uno con Jessica Cánovas. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Valldigna en la Onda, con Jessica Cánovas.
27: Continuamos con todos ustedes en Más de Uno, Safor Valldigna. Vamos a desplazar hasta Oliva para hablar con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Oliva, con Germán Salazar. Germán, bienvenido. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
28: Què tal? Molt bona vesprada. Gràcies per les recompensades per cuidar-me i per obrir moltes vostres micròfons.
27: Per a res, gràcies a tu. I amb tu volíem analitzar diferents qüestions que fan tinguent lloc d'actualitat al municipi d'Oliva. Està en el punt de mira eixe bus Oliva Plata, i és que sembla que el portaveu de Projecte Oliva, Joan Mata, com has comentat, no?, mitjançant les xarxes socials va acusar a la Generalitat d'abandonar el servei, afirmant que les ajudes finalitzaven el 30 de juny. Però què és el que argumenteu vosaltres des del Partit Popular?
28: Bé, primerament, ens pareix que és una desigualtat institucional seriosa en la que ha de rectificar de forma immediata l'Ajuntament d'Oliva, perquè l'Ajuntament d'Oliva no pot acusar a una institució supramunicipal que no és competent en la matèria i que a més li presta una ajuda. I a més, li la presta més enllà del que tenia previst en el principi. No? I començaria cronològicament per poder entendre aquesta situació, primer per la part que ha publicat el regidor de Project Oliva, el senyor Mata, amb una acusació d'intentar fer-se la víctima des de l'Ajuntament d'Oliva i dir que malos que són des de la Generalitat, i comenta que a mitjan del mes de juny la Generalitat Valenciana es avisava que el 30 de juny d'enguany s'acabava la vinculació d'aquesta ajuda per al transport Oliva-Platja per part de la Generalitat Valenciana i que per això l'Ajuntament d'Oliva s'havia mogut el més ràpidament possible davant de la brevetat dels terminis que la Generalitat Valenciana havia donat per a poder agarrar i abastir a la ciutat d'Oliva i a aquells que vingueren en mesos d'estiu d'un transport Oliva-Platja. Això és una autèntica fal·làcia i a més errors i gravíssims per part del regidor Mata per no informar-se com toca, perquè jo espero que no sigui un interès de que hagi hagut eleccions i vulguin demostrar que vulguin estar fent coses i que estan fent mal les coses, no? Què succeeix? Que les seues manifestacions es produeixen el 3 de juliol a les 2 de migdia. Però què passa? D'eixida, ja el Consell, la Generalitat Valenciana, havia aprovat el 26 de juny, estem parlant de dies abans d'ell dir que la Generalitat s'havia desvinculat d'aquestes ajudes, resulta que el Consell de la Generalitat Valenciana havia aprovat el 26 de juny el decret 6/2026, pel qual acordava prorrogar les ajudes que s'esgotaven ja prorrogades el 30 de juny i decidixen pues, prorrogar-les fins a final d'any, fins al 31 de desembre d'enguany, 2026. El senyor Mata dia, a més, acusant la Generalitat que és una penalitat actuar de conforme ha actuat, que almenys tindrien que donar-los un any o suficients mesos per a poder agarrar i ells poder gestionar un canvi de model de contracte o per a poder abastir de servei de transport de la via municipal. Però es veu que des de l'Ajuntament no fan els deures quan toca ni com toca, perquè l'avís primer, no es dia conforme a la publicació de ella ni també el mes de juny. La Generalitat Valenciana emet un avís de que s'aproximava el termini per a desvincular-se d'aquest servei que no és competència de la Generalitat Valenciana i ho diu el dia 2 de juny. Crec que el dia 2 de juny està molt lluny de ser ni tant del mes de juny. Per tant, d'ahir que si intent de victimisme ja apareix una fal·làcia prou gran per part del regidor. Però és que aquest avís del 2 de juny no és l'avís, és el segon avís, perquè el primer avís se sabia des de l'any passat, des de l'any 2025, perquè es va aprovar un decret, que era el decret 9/2025, que contenia les mateixes ajudes que les que després s'han anat estenent a lo llarg d'enguany, també com a pròrrogues, perquè aquesta és la segona pròrroga. I quan s'acabava les ajudes de l'any passat, que s'acabaven a 31 de desembre de 2025, antes de finalitzar l'any, la conselleria ja decidís anunciar, i això està publicat, tot el món ho pot veure, el dia 26 de desembre de 2025, que es prorrogaven les ajudes en els mateixos termes i condicions respecte o relatives al transport que anaven a acabar a 31 de desembre de 2025, que es prorrogaven fins al dia 30 de juny de 2026. És a dir, l'avís que es arriba el 2 de juny de 2026 és el segon avís, perquè el primer avís que es publica per part de la Generalitat que anava a prestar-se fins al 30 de juny aquestes ajudes es va produir el 26 de desembre de 2025. Per tant, estem parlant de que jo no sé quantes voltes es tenen que avisar les coses a l'Ajuntament d'Oliva perquè es posin les pites de matèria contractual, perquè ja hem vist que la majoria dels contractes se'ls estan caducant i els que tenen que treure avant de nous pues, tampoc estan traient-los avant. I per tant, aquests plaços són molt seriosos i per culpa d'aquestes qüestions i d'altres, ja hem vist també que durant la legislatura l'actual govern d'Oliva, el de la senyora Pastor i en aquest cas del portaveu senyor Mata, han anat perdent moltes subvencions també. Per tant, és important estar atentos als plaços, a les comunicacions, de totes aquelles coses que són relatives a servicis municipals que depenen o que reben ajudes d'institucions supramunicipals. I que menys durant tot aquest temps no esperar que els demés ajuntaments facin la feina i tinga que ser no sé quién ayuntamiento, si sigue Denia, si sigue Pego, a saber quién ayuntamiento es, pero que no sé qué es el de Oliva, eso está claro. Pero de mes ayuntamientos sí que son esos ayuntamientos que están preocupados de demanar, por favor, que es prorrogar las ayudas, al menos, fins al 31 de desembre. El ayuntamiento de Oliva está esperando que quieren que anaven a acabarse estas ayudas el día 30 de junio, y después agarrar y pegar la escopeta contra la Generalitat Valenciana, fuera de temps quan la Generalitat Valenciana ya había dicho, ya había informado que anaven a prorrogarse fins al 31 de desembre, pues que al mal y en mala fe, conforme ha actuat el actual govern de la senyora Pastor. No em pareix correcte, és una deslleialtat atacar a una entitat o una institució que t'està ajudant precisament per això mateix.
27: I també s'heu dirigit, no?, al respecte d'altres declaracions que han fet des del Partit Socialista d'Oliva, també t'has dirigit, no?, mitjançant les xarxes socials, sobretot sí, reclamant-los coherència, no?
28: Sí, en dos qüestions, perquè és molt bonico quan uno ha governat, i el seu partit també ha governat durant 8 anys, i en matèria de transport no han fet absolutament res, anar-hi quan ja està prop el moment de prestar-se el servici de transport comarcal, anar a una institució o anar a un diputat seu de transport, sense inclús xafar la institució quan es referís el que és la gestió del transport, i dir que estan demanant parades o servicis de transport per a X entitats o per a X col·lectius. Bueno, jo tiro en falta, i vaig tirar en falta que això ho haurà dit el seu govern, que no va fer res en matèria de l'adjudicació, la licitació d'aquest contracte, que és una llavor que està duent a terme el Partit Popular, que no és fàcil, que és àrdua, perquè ara estan en els períodes de resolució de recursos, i que, bueno, una vegada ja estigui resolt, presumiblement, pues, ja se prestarà aquest servici. Però tota la part de la licitació, adjudicació, etcètera, ho ha treballat el Partit Popular des de fa ja mesos i mesos, i és algo que haver pogut fer el Partit Socialista, no? Ara arriben, quan ja està pràcticament tot a punt de, com aquell que diu, de posar-se en marxa, diu, no, és que el Partit Socialista demanem en matèria de transport que es presti aquest servici o aquell. El primer que havia fet el seu partit era quan governaven haver-se preocupat de que la comarca de la Safor tingués un transport. No s'ho van preocupar ni de la comarca de la Safor en matèria d'autobusos i, com sabem, tampoc en matèria de ferrocarrils, perquè ja vam veure que en el seu moment aquella part del pressupost que era més de 1.200 milions d'euros que va destinar el Partit Popular quan governava el senyor Mariano Rajoy i era el ministre Íñigo de la Serna, va arribar Pedro Sánchez i va eliminar, va erradicar aquesta partida pressupostària del tren de la costa, però el tren Gandia-Olivadenia, i així n'estem a dia d'avui. Tant en autobusos com en ferrocarrils, com en qualsevol altre transport, també a nivell de taxi també tenim alguns problemes, com el tema del taxi adaptat en Oliva, doncs estem molt fluixos en aquesta matèria i tot això ve derivat d'uns governs i d'altres, dels populistes, dels socialistes, i de tots aquells que no s'han preocupat per la nostra ciutat ni per la comarca en matèria d'una cohesió, d'una infraestructura de transports que sigui digna i acorde als impostos altíssims que ja paguem els contribuents espanyols que estem i residents així pagant cada dia, cada mes i cada volta que anem a facturar o a una cotització o el que sigui. Que això és algo que tenim en falta, que en lloc de gastar-se o en xiringuitos, s'haurien gastat realment en revisar les infraestructures ferres, en revisar que els trens arriben a l'hora, en revisar quin és d'un autobús. No, ara són ells que toquen el títol de la pandereta i volen apuntar-se pins, i som els del Partit Popular els que treballem dia a dia, des del partit que jo represento en Oliva, però des de les altres institucions, com Diputació, Generalitat, on sigui que està, els que treballen en responsabilitat per intentar reparar tots els processos detallitzats que ja han vist que uns i altres, a un nivell o altre, han deixat d'una manera calamitosament deteriorar com el transport. No? I per altra part, bueno, la senyora Morell és una artista, intentar, com diem, fer tubs de màgia, no? Intentar enganyar-nos a uns i altres perquè, a més, es planta davant de la nova pista de hockey i de patinatge que s'ha construït a fons de la Diputació de València, també del govern del Partit Popular, i el que demana ella és que se facin cobertes per evitar contra el canvi climàtic. Pareix correcte, jo coincidisc en ella, en que quan hi ha molt de sol, quan fa molta calor, és molt complicat, per dir impossible, practicar qualsevol pràctica deportiva en una pista a l'aire lliure. I a mi, el projecte que va desenvolupar l'Ajuntament d'Oliva, a pesar de que estava finançat en fons de la Diputació de València, el projecte el decidia l'Ajuntament d'Oliva, pues personalmente, vosaltres del Partit Popular, l'Oliva l'havíem desenvolupat d'una altra manera perquè poguera aprofitar-se moltes més hores al dia, i no sols quan cau ja el sol, que ja pràcticament la gent ja se'n va a sopar, doncs ahir és quan avui és hores d'ara es pot practicar l'esport. Pues ahí va a ser cuando la señora Moreno se le corre otra cosa, que decir que ella era partidaria de luchar contra el cambio climático, posar cobertes a las pistas deportivas. Bueno, pues tenemos el Pantrac es una obra, como bien, una obra y gracia del Partido Socialista, en concreto de ella, en Oliva, y ella es un torrador cuando con su persona puga aproximarse allí a un día cualsevol de estiu o cuando se aproxima el estiu, y es imposible cuando ya hores diurnes pràcticament estar allí perquè el sol de justícia cau, i ja hem vist com està clavillat també tot el paviment d'aixer Pantrac degut a aquest càstig constant per no haver fet en el seu moment la senyora Morell el que ara demana a l'actual govern d'Oliva, que és haver posat una coberta per a lluitar contra el canvi climàtic, i haver pogut lluitar ella també contra el canvi climàtic en el seu moment contra el possible Pantrac.
27: Aquesta és una de les qüestions d'actualitat que volíem parlar amb tu, Germán, i a més també dels pressupostos que teníem pendents també d'aprofundir amb tu. Com valores el pressupost que vareu aprovar fa unes setmanes a l'Ajuntament d'Oliva?
28: Personalment és el pitjor pressupost en la història del municipi d'Oliva, i és un pressupost que al poc temps ja hem vist les carències que ha tingut, sobretot en el carrer Comarca de la Marina, ho han vist, aquesta polèmica que va suscitar molts comentaris, moltes queixes per aquests patxes que van posar d'asfalt, deixant una imatge paupèrrima en un carrer a les portes de la temporada d'estiu en la platja d'Oliva. No? És un pegat més que deixa una imatge de la nostra platja, que té un potencial tremendo, un grandíssim potencial, pues una vegada més és que governen la nostra ciutat, com no tenen mirament pel detall algun, pues consentixen que vagin sense pues, xapusses una per l'altra. I això deriva d'un pressupost que es va aprovar, que és el pitjor pressupost de la història d'Oliva, sobretot perquè de recursos propis sols s'han destinat 120.000 euros per a inversions. En l'Ajuntament d'Oliva, de més de 30 milions d'euros de pressupost, al final, soles 120.000 euros suposa soles un 0,4%, és a dir, un 0% en inversions. Ni siquiera s'aproxima per el redondeig a l'1, que seria el 0,5, estem en redondeig al 0%, un 0,4%. Dels quals, a més, destacar lamentablement en sentit negatiu que abans hi havia una partida de 623.000 euros per a destinar en inversions, per a paviment, per a vies públiques, per a les aceres, paviment, etc. I és així, quan dic, lamentablement, és com veiem aquestes qüestions proliferar que són les xapusses, de 623.000 euros passa aquest pressupost d'inversió per a vies públiques a soles a penes 18.000 euros, és a dir, una reducció de més del 97%. Per tant, és inacceptable que un ajuntament, que a més tots sabem que la burocràcia és molt lenta, tinga un cost de plantilla del 55% en un pressupost de més de 30 milions d'euros i que no funcione ni per una part ni per altra. És una falta d'haver estructurat l'Ajuntament, l'actual govern, en estos ja més de 3 anys que porten al mando del consistori, que sabem que van rebre una herència per part d'un ciatre de Compromís i de PSOE molt difícil de digerir, perquè ja han vist com han deixat l'estructura de l'Ajuntament d'Oliva, una estructura que en matèria de contratació, urbanisme, indústria, activitats, no funciona com hauria de funcionar, i amb aquesta quantitat de plantilla, perquè són més de 300 treballadors que té l'Ajuntament d'Oliva, ja diem i assegurem que l'Ajuntament d'Oliva hauria de funcionar com un coet. I no, que no funciona com un coet perquè no està ben estructurada, no estan els professionals que toca. Hem vist també quan s'ha preparat la relació de llocs de treball o l'aprovació de la plantilla, en aquest cas també se presentaven propostes que no eren acordes ni congruents als llocs de treball que tenien que aprovar-se, com per exemple recordo el tècnic de comunicació que tenia una carrera o una titulació de filologia catalana i era suficient per a ser tècnic de comunicació, cosa que sabrà una persona de filologia catalana d'elements tècnics de comunicació com puguen ser aparells d'àudio, de vídeo, això és impossible. Una persona pues, que estigui licenciada o titulada o en un grau en cuestión de comunicación audiovisual, este tipo de carreras, ingenierías o graus que siguen més caràcter tècnic, sinó una qüestió més de caràcter de filologia, que digues catalana, que digues hispànica, que digues anglesa, poc o res que té a veure amb una titulació de tècnic de comunicació. No? Això per a una persona que sigui un lingüista, doncs pues bé, vale, però en tècnic de comunicació, doncs pues no. Pues aquestes són qüestions, a més que hi ha intent de pujar de salaris que beneficiava alguna persona en concret, que era el fundador del partit de Proyecto Riba, pues van ser coses que van posar el crit al cel en el seu moment i evidentment no podíem consentir-ho i evidentment no podíem aprovar-ho i necessàriament van votar en contra d'un pressupost que deixa Oliva sense futur una vegada més i s'arriben eleccions i com hem vist, com no té un projecte de futur la ciutat d'Oliva a la vista de que de ingressos o de recursos propis no hi ha diners per a inversions, l'únic que tindran per a inversions lamentablement serà el dia que venguen la parcel·la que tenen que tenen el polígon per 3.000 o per 1.000.000 d'euros, tenen aquests diners per invertir, però en temes, és a dir, en sol o en qüestions de patrimoni, res que pugui generar un retorn per a fer créixer la ciutat. O sigui, res que pugui ser una qüestió de futur, que pugui millorar el turisme d'Oliva, que pugui millorar el comerç, les activitats industrials, res d'això. Depenen absolutament d'ajudes que provenen d'administracions supramunicipals, siga la Diputació de València, altres ajudes, subvencions, siga de la Generalitat, siga de l'Estat o dels fons Next Generation, i casualment, pràcticament, quasi res d'aquests diners que ells estan tenint disponibles d'altres administracions, també s'estan gestionant o es van aconseguir tramitar des de legislatures anteriors. Per exemple, pensen al més lluny les ajudes de 6.000 euros del Centre Oliense corresponen al pla Camps, el pla ja en el moment quan el Partit Popular es governava, la Generalitat també, abans del Botànic. Per tant, estem parlant de que poca saó durant aquesta legislatura, respecte d'inversions, pressupost, etc., deixem la ciutat d'Oliva, es deixa el part del projecte Oliva Llucín, que es queda que ha votat a tot, a les pujades de salari, a les contratacions d'assessors que es criticaven abans, i deixen Oliva en una situació molt preocupant i ja no es tancava en el temps. Això seria ja una utopia, sinó deteriorant-se a poc a poc com una república soviètica que està ja a la caiguda, no? I és lamentable, això es diuen en les aceres, en l'asfalt, en les infraestructures, que van veient-se la ciutat a la carrera i no hi ha un manteniment com toca. Només crides que són absolutament surreals, com hem vist també en la zona d'Oliva Nova, que ha decidit tombar pràcticament quasi tots o molts d'ells de les casetes que guardaven o custodiaven el contenedor de basura. També s'ha una imatge cara d'estiu realment patètica, que és digne de veure els surrealtes, les montonades de basura i invertits descontrolats estan apoderant-se d'aquesta urbanització també, i el que han fet han seguit destrossar, derruir, una imatge que s'ha forjat durant molt temps i que dona faena també a molta gent del poble, cal d'intentar tapar les seues carències, les seues incompetències, com pugui ser en matèria del contracte de la basura, perquè obligava a tindre uns contenedors que són diferents als que tenen per tot el poble en la boca oberta, ja també per error i una incompetència inacceptable per part de l'alcaldessa, doncs tampoc ha volgut complir el contracte de la replegada del tren i posar els contenedors que tocava i que establia el contracte, i per això es mantenien o es devien d'haver mantingut les casetes de la basura que hi havia en l'organització. I així pues, està tot el poble, ja parlem de la platja, de la part del centre del poble, de les urbanitzacions, està tot realment abandonat. La gent té un descontent generalitzat i s'han preocupat per això, sí, de pagar assessors, de comunicació per a fer-se la foto, dedicar-se al xarau i poc més. I és una llàstima que, a més, inclús la fira d'enguany ha sigut també molt trista perquè no han tingut ni allò que va prometre el regidor de festes, que era una fireta d'atracció per als xiquets, i ja ha sigut l'última fira, ja, i festes antes d'eleccions. I no sabem si el regidor Álvaro Sánchez què va presentar com a logros després d'haver gestionat d'aquesta manera tan fatal en matèria d'obres i serveis, en matèria de basura, en matèria convient també de fer festes al seu molt trist. I és un fracàs absolut, i a més ara intentem convient aquestes artimanyes que fan, dient que és analitzat a última hora, quan ja sabien des del 26 de desembre de 2025 que s'acabava, i l'ajuda del transport, i resulta que ara, abans de les declaracions que van fer al president del Partit Popular o al govern del Partit Popular en la Generalitat, resulta que ja havia aprovat la pròrroga de les ajudes al transport de la Generalitat Valenciana. Per tant, no sabem a què juga el govern, van pegant palos de cebo i no tenen un projecte de ciutat que hagin donat il·lusió i hagin donat ganes de dir, miren, a llarg plaç s'ha fet algo per Oliva, que segur que en 4, 5, 10 anys arribarem on volem arribar. Ha sigut la improvisació, anar a tot de mata dia a dia, sense res que determine que Oliva va mirar al futur.
27: Després d'haver comentat alguns dels punts d'aquest pressupost, Germán, tu què penses que necessita Oliva, que es tindria que haver contemplat en aquest pressupost? Què penses que és clau, no?, per a aquesta millora del municipi, que tu hagués fet?
28: Home, a veure, deixida no haver fet el pressupost que van fer ells ja des del primer moment. Jo el que haver fet haver sigut un pressupost de base zero, perquè ells es dedicaven a criticar els pressupostos de l'anterior govern o la manera de gestionar de l'anterior govern, i és que inclús en l'aprovació de les delegacions que repartixen entre els diferents regidors competents o delegats van ser totes absolutament copiades. No van tindre ninguna delegació creada de motu propio per a poder pegar una punyada damunt de la taula i dir així és que nosaltres i nosaltres som una manera distinta de governar. Absolutament res. I per tant el que tenien que haver fet és haver-se posat mans a l'obra, evitar deixar-se portar per la foto, pel titular, i si costava un poquet més de temps i treball, haver fet un pressupost de base zero, perquè era l'única manera de poder haver sabut quina era la situació econòmica real d'Oliva i haver sabut donar prioritat a unes coses davant d'altres. Ells són els que governen i tenien que haver pres aquesta decisió per a diferenciar-se del govern anterior i haver justificat el per què era necessari un canvi de govern, no? L'anar de mal en pitjor, perquè al final van copiar el que n'hi havia abans. Jo, sincerament, soc partidari de treballar per les inversions. Haver també treballat per intentar obtindre més, si no ingressos, sí, recursos per a inversions. Com s'haver pogut fer això? Pues, per exemple, ara, a vos de pronto, de la següent manera, demanant a l'empresa que dedica a la replegada del FEM que calculara conforme vaig presentar aquesta proposta en sessió plenària, que es calculara aquella part del contracte que estava prestada, que estava pagada però no prestada, la part del servici, com és el port a porta, el tema de les targetes, altres qüestions de les freqüències o el tipus de contenidors, revisar de dalt a baix aquest contracte i haver quantificat aquests diners que el poble havia pagat però que no se li havia prestat, perquè la llei de taxes i preus públics determina que tot aquell servici pagat i no prestat, no per causa justificable al contribuent, se li ha de tornar, se li ha de revertir. Per tant, haver assegut una bona manera d'utilitzar aquestes quanties per poder reestructurar en quant a inversions d'eixida l'Ajuntament d'Oliva, haver assegut alguna cosa interessant. O què dir, per exemple, si ens haver donat temps suficient també, si ens haver donat temps suficient per a poder estudiar el pressupost, haver analitzat, ja que van gastar de forma inexplicable quasi 2 milions d'euros en noves luminàries que per la nit has de portar ulleres de sol per veure-les i arriben als pisos, i moltes persones que viuen en segons pisos tenen que tancar les finestres i les persones de casa perquè la llum els invaeix les seues cases, perquè què menys que haver posat unes llums més càlides, unes llums més groguenques, unes llums blanques per la nit. Això no ho veus en cap ciutat de nit, això no té cap sentit. Pues, per què tant que varen parlar de que anava a suposar allò un ahorro molt quantificat, molt quantiós, per què no haver tingut el temps suficient per revisar les factures que es pagaven antes i mirar el que es paga ara, per aquesta diferència provisionar-la en el pressupost per a poder dir aquest estalvi, perquè han passat de l'any passat tindre un gasto de 500.000 euros en el pressupost a enguany que s'han gastat pràcticament 2 milions d'euros en faroles noves, LED, que suposa que pot ser menys, a tindre de volta 500.000 euros de factura provisionada en el pressupost per a l'enllumenat. Doncs, clar, quin sentit té haver-te gastat aquests 2 milions d'euros si en el pressupost no reflexa l'estalvi? Per tant, si s'haurien estalviat 200.000 euros, 250.000 euros, el que siga, doncs aquests 250.000 euros que tindrien també per a poder incrementar la partida d'inversions. I això és fer les coses amb sentit comú. No intentar fer un titular per a demostrar que sí, és de veres que han presentat o han aprovat el pressupost tard, en el mes de juny, pràcticament en estiu, però antes, una setmana antes, que el govern anterior, el que més prop que va aprovar va ser passat el 30 de juny. És realment ridícul la manera com intenten treballar de cara a generar un titular infantil, que l'únic que han fet és, per no treballar amb temps i com toca, i haver estat asfixiant al Departament d'Intervenció, que també van curts, al igual que Tesoreria i al igual que Recursos Humans, pues, mire vostè, s'havien pogut destinar, com dic, soles en estos detalls a bote pronto, i hi ha molts més diners per a matèria d'inversió que a hores d'ara. I, sincerament, haver-hem treballat per projectes que el Partit Popular ja en el seu moment va parlar d'ells, i algo molt important era haver treballat pels emprenedors, per a fer Oliva a una ciutat realment atractiva i àgil per a instal·lar noves empreses. Algo que així s'ha obligat per complet. I estem ja a apenas 10 mesos de les eleccions. Qualsevol anunci que facin, agarren-lo amb pinces, perquè després de 3 anys no han fet res absolutament en aquesta matèria. Dubte molt que desenvolupin algo en temps i forma, perquè ja no ens queda temps de dur a terme un pla que siga determinat, un pla que siga no improvisat, sinó realment treballat.
27: Germana, abans de posar el punt i final a l'entrevista, algun missatge que vulguis compartir amb els nostres oients al respecte d'aquestes qüestions que hem parlat?
28: Sí, evidentment, es demostra que Oliva necessita una regeneració política immediata, necessita de polítics que estiguin preparats, necessita de polítics que no estiguin més preocupats de la foto i de la xaranga, antes que de la gestió del dia a dia, necessitem reestructurar l'Ajuntament d'Oliva. Necessitem reestructurar molts departaments, perquè a mi no em val que altres administracions públiques tinguin una despesa del 36% en matèria de plantilla respecte dels seus pressupostos i funcionen molt més àgils que l'administració d'Oliva, que té un 55% en un pressupost de 30 milions d'euros. Per tant, com a mi no m'entra això en la meva ment, i com sé que hi ha molts departaments que estan coixos de personal i que necessiten també alguns habilitats nacionals que realment els ajuden, i també tacs que els ajuden a tirar avant, doncs evidentment necessitem fer-li un electroxoc a l'estructura de la plantilla de l'Ajuntament d'Oliva per a poder repartir degudament els professionals que ja n'hi ha i poder treure-los el màxim potencial possible. Jo, deixem fer una analogia, un símil al futbol. Jo recordo quan va arribar Rafa Benítez al València com a entrenador, pues va fer pichichi a un jugador que era mixta, que ningú s'esperava que anava a fer pichichi dos temporades seguides. Va fer estrelles de jugadors que la gent no pensava que anaven a donar tant rendiment com pogueren ser Roquete, com pogueren ser Angulo. I gràcies a haver sabut traure el màxim potencial de cada recurs humà, va ser capaç de fer 2 anys seguits campió de Lliga al València Club de Futbol. I no eren estrelles, era un equip cohesionat de persones que les va saber a posar a cada persona en el seu puesto. I això és el que necessita l'Ajuntament d'Oliva, una persona preparada, que siga la direcció de l'Ajuntament, que siga capaç de treure el màxim rendiment de cada treballador per a poder que tots junts siguin un equip que facin d'Oliva, que siga un ajuntament que sigui l'enveja de l'entorn, de les ciutats de l'entorn, perquè potencial té, recursos té, el que falta és algú que pugui dinamitzar aquest ajuntament i la plantilla perquè pugui treballar. Sabes, n'hi ha que veure la imatge. Jo crec que Oliva, la plaça de l'Ajuntament d'Oliva, pot ser perfectament, conforme l'han deixat de deteriorar, a dia d'avui, la que més s'ha abandonat i més mala imatge estigui donant de tota Espanya, la plaça de l'Ajuntament. Hi ha gent que hi ha un edifici en un poliuretano taronja, que era una imatge desastrosa, en ruïnes, la fachada de l'Ajuntament d'Oliva desconxada per a pintar, fins que no vaig queixar de que n'hi havia un ple de plantes en les cornices de la mateixa façana de l'Ajuntament, no es van dignar a pujar i llevar-les. Bueno, doncs, si ja directament si l'entrada del poble o dins del poble, que són l'Ajuntament, la plaça de l'Ajuntament, són un autèntic abandono i desastre, què es pot esperar del resto? Pues molt poca cosa, si no res.
27: Germán, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Ha sigut un plaer parlar amb tu i seguim en contacte per continuar analitzant l'actualitat municipal des de la perspectiva del Partit Popular d'Oliva.
28: Moltes gràcies a vosaltres i a gustes meus i a gustes nostres del Partit Popular d'Oliva.